0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Well, it's a one for the money.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 97%.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica, i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu, 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 97%.

Dada pel sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renàixer, vint d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers, vint del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat els seus fruits, vint dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes, potser ens van tallar les nostres ales, proseguint dempeus a l'ombra dels arbres, un aljub d'argamassa, l'argila roja, la pedra seca, la font secreta, vint d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. Vinc de la pena i també de la festa, les portes obertes, sopar a la fresca, un raig d'oli sal, un sabor ancestral, cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu, el misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten testimonis.

Lluita inesgotable, històries prohibides que no ens explicaren el Mansur a l'Arrac, maulets en armes, els guetos jueus i les bruixes cremades, segles resistint a la nova planta, guardant la llengua de la burla i la vara, vinc de la saviesa, de les masoveres, els sabers populars que sempre

0: En punt les 8 del matí. Primer títol ara que s'hora pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Paciència a aquesta hora a les carreteres perquè hi ha retencions en molts punts, pràcticament totes les vies principals, sobretot d'entrada cap a la ciutat de Barcelona, fora de l'àrea més propera a la capital. Cua també a la C58 de Terrassa a Sabadell en sentit sud, a l'AP7 a Santa Perpètua, també en sentit sud, C17 de l'Ametlla del Vallès a Canovelles, direcció Barcelona, C32 de Mataró a Premià, sentit Barcelona, i també la C60 d'Argentona, direcció la Roca del Vallès.
0: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el pla Inuncat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes que han causat els aiguats els últims dies. La xarxa ferroviària no ofereix encara la seva operativa habitual, però millora la situació de Rodalies respecte a ahir. L'R1 només circula entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i no passen trens a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers ni a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. El BOE publica avui l'avançament electoral i la dissolució de les Corts i el Consell de Ministres tornarà a aprovar els decrets sobre habitatge que ha abocat a l'anunci de Pedro Sánchez. La tramitació es facilita perquè l'encarregada d'avalar-lo serà la Diputació Permanent del Congrés. Milers de persones es manifesten a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge. Hi ha hagut aldarulls un cop acabada la protesta, protagonitzats per activistes. Els sindicats, Comissions Obreres i UGT anuncien que convocaran una vaga general aquesta tardor que no coincidirà amb la campanya electoral. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls pel retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. Gran mobilització convocada avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a la protesta dels estudiants, això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat que haurien deixat 200 estudiants ferits. Mor als 86 anys l'escriptor supervendes britànic Geoffrey Archer. Amb més de 300 milions d'exemplars venuts, era reconegut per les seves novel·les de suspens i havia estat diputat conservador. Està a punt de publicar-se el seu últim treball, Adam i Eva.
2: Esports.
0: Montse Reia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. A partir de la Lliga de les Nacions de Futbol és a 8:45. El bàsquet Girona juga primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a 8:45. A la Champions FIBA, Joventut amb Ney Herlija a 9:15. I Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
0: Matí amb grans clarianes, tot i que els núvols aniran en augment, temperatures sense grans canvis. A la tarda tornaran a aparèixer els ruixats per l'oest del país i s'estendran de manera dispersa a qualsevol indret. No es descarta alguna tempesta intensa de manera local.
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 96%.

0: 3CAT Info.
1: Són les 9. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari, Clàudia Serra.
2: No em necessiten a Cati.
1: Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres després que divendres els va tombar el Congrés. I ho farà l'endemà d'haver convocat eleccions generals per al 29 de novembre. El BOE publica avui la dissolució de les Corts i la convocatòria electoral. Anem ara sí a conèixer quina és la situació del trànsit d'aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Reoberts ja tots els carrils a la Ronda de Dalt, a l'alçada de l'Hospitalet sentit Llobregat, on hi ha hagut un accident. Tot i això es manté el trànsit dens a tota la Ronda de Dalt sentit Llobregat, també a la Ronda Litoral des de Santa Coloma sentit Llobregat i els accessos a Barcelona per la B23 a Esplugues cap a la Diagonal, la C33 i la C58 a Montcada sentit Nus de la Trinitat. Fora de l'àrea de la capital, encara trànsit lent a la C58 de Terrassa-Sabadell, sentit Barcelona, i a Ripollet, direcció Sabadell, i a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua, sentit Tarragona.
1: Milers de persones es manifesten a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge. Hi ha hagut aldarulls un cop acabada la protesta, protagonitzats per activistes. Els sindicats Comissions Obreres i UGT anuncien que convocaran una vaga general aquesta tardor que no coincidirà amb la campanya electoral. El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el pla Inuncat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes que han causat els aiguats dels últims dies. La xarxa ferroviària no ofereix encara la seva operativa habitual, però millora la situació de Rodalies respecte a ahir. L'R1 només circula entre l'Hospitalet i Arenys de Mar. No hi ha trens a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. L'R2 Nord ha recuperat el servei fins a Granollers. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. La resolució proposada pel president del Tribunal és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. El Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BCP en un intent de construir un escut que el protegeixi de futures opes com la que hi va haver del BBVA. L'operació, valorada en 1.200 milions d'euros, permet al soci francès designar un conseller i ampliar l'operació a un màxim del 9,9% del capital. Gran mobilització convocada avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a les protestes dels estudiants. Això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat que haurien deixat 200 estudiants ferits, un dels quals un noi de 15 anys que ha perdut una mà. El Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensament se celebrarà a Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre amb una trentena de propostes que conviden a explorar els conceptes de l'engany i la mentida. Entre els participants hi ha Mazzoni, Àngels Guanyalons llegint contes de Víctor Català o una representació de l'Odissea.
0: Esports.
3: El seleccionador espanyol...
4: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 96%.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica, i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu, 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

Ampules, 10 del matí. Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres després que divendres els va tombar el Congrés i ho farà l'endemà d'haver convocat eleccions generals pel 29 de novembre. El BOE publica avui la dissolució de les Corts i la convocatòria electoral. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls pel retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. La resolució proposada pel president del Tribunal és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que facin possible l'accés a l'habitatge. Descarten fer-la coincidir amb les demandes l'UGT que s'ha escampat arreu amb el cas Mari Carmen i els decrets tombats. El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el pla inundat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros. La xarxa ferroviària no ofereix encara la seva operativa habitual, però millora la situació de Rodalies respecte a ahir. L'R1 només circula

0: cul entre l'Hospitalet i Arenys de Mar. No hi ha trens a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. I l'R2 Nord ha recuperat el servei fins a Granollers. El Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BPCE en un intent de construir un escut que el protegeixi de futures opes com la que hi va haver del BBVA. L'operació, valorada en 1.200 milions d'euros, permet al soci francès designar un conseller i ampliar l'operació màxim del 9,9% del capital. Reus engega la segona edició d'un programa de teràpia amb gossos per atendre fills de dones que han estat víctimes de violència masclista. L'any passat es van atendre una vintena de menors de primària i enguany es posa el focus en joves també de l'ESO. I el Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensaments se celebrarà a Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre amb una trentena de propostes que conviden a explorar els conceptes de l'engany i la mentida. Entre els participants hi ha Amazoni, Àngels Guanyalons, llegint contes de Víctor Català o una representació de l'Odissea.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El seleccionador espanyol de la Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. És un partit de la Lliga de les Nacions de Futbol que juga a 8:45. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a 8:45 a la Europa Cup. A la Champions FIBA, Joventut Herzliya a 8:45. I Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
0: I el temps, domini dels núvols amb ruixats que aniran guanyant terreny a partir del migdia per ponent i sud del país cap a l'interior. De cara al vespre generalitzaran per arribar a la costa a última hora. Localment no es descarta alguna tempesta intensa. Demà es mantindran els ruixats, sobretot a la meitat nord del país.
3: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, com us deia...
4: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 96%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Són les 11. Brussel·les vol posposar un any les sancions a la compra de petroli i gas natural que excedeixin els límits d'emissions contaminants de gas metà. L'executiu comunitari proposa també fer compres conjuntes de petroli i gas per evitar que els països europeus competeixin entre si. Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres, després que de divendres els va tombar al Congrés, i ho farà l'endemà d'haver convocat eleccions generals per al 29 de novembre. El BOE publica avui la dissolució de les Corts i la convocatòria electoral. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat per mantenir al màxim la capacitat de resposta dels serveis d'emergències davant la previsió que les tempestes més fortes es formin a partir de la tarda al sud i al litoral de les comarques de Girona. Algunes línies de rodalies continuen amb el servei alterat per incidències. La COE considera inadmissible la vaga general pel dret a l'habitatge i posa en dubte el seu encaix legal. La patronal considera que no hi ha cap conflicte laboral per convocar l'aturada, però els sindicats majoritaris consideren que l'habitatge i els salaris formen part de la mateixa reivindicació. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. La resolució proposada pel president del Tribunal és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. El Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BPCE en un intent de construir un escut que el protegeixi de futures opes com la que hi va haver del BBVA. L'operació, valorada en 1.200 milions d'euros, permet al soci francès designar un conseller i ampliar l'operació a un màxim del 9,9% del capital. Gran mobilització convocada avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a les protestes dels estudiants. Això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat, que haurien deixat 200 estudiants ferits, un dels quals un noi de 15 anys que ha perdut una mà. Mor als 76 anys George Fenton, compositor britànic de bandes sonores de pel·lícules com Gandhi, El dia de la marmota o El rei pescador, entre d'altres. Reconegut en premis BAFTA i Emmy, va estar nominat 5 vegades als Òscar.
1: Esports. Aquest vespre hi ha partits de la Lliga de les Nacions de Futbol, entre els quals el Croàcia-Espanya, amb Lamine Yamal que apunta titular. També el mateix grup Anglaterra-República Txeca, amb el blaugrana Gordon, i Escòcia-Eslovènia, amb el jugador de l'Espanyol, Darkusic. En bàsquet, debuts de Joventut i Girona a les competicions europees FIBA aquesta temporada, 8:45 a la Champions League FIBA Joventut Herzliya d'Israel, i abans de 7:45, Girona, Dinamo de Bucarest a l'Europa Cup. I al Mundial d'Hockey Patins del Paraguai, la selecció espanyola femenina, majoria de catalanes, ha superat 3-2 Xile i aquesta matinada a la 1 juga contra l'Argentina.
0: Domini dels núvols amb ruixats que aniran guanyant terreny a partir del migdia per ponent i sud del país cap a l'interior.
2: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
3: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 96%.

0: havia, que semblava tan difícil, que al final no només es va aprovar, sinó que es complirà. Per tant, no sé, estic satisfet de que després de tant de temps les coses puguin acabar d'aquesta forma.
1: Quan calcula vostè que Oriol Junqueras podrà tornar a ser professor, per exemple, a la universitat, o presentar-se a unes eleccions?
0: A veure, això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent, perquè o bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i per tant estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent. Clar, a vegades les coses depenen de dies, no? I si a més tenim unes eleccions ara convocades, però això ha de ser rapidíssim, és a dir, no pot tardar més de dies o algunes setmanes.
1: Parlava també, li preguntava a l'advocat de Carles Puigdemont, que tot això arriba en un context electoral, que no se'ns escapa, no sé si creu que en aquest sentit el Suprem encara s'hi pot agafar, això.
0: Però agafar-se per què? Per retrasar-ho? O per
1: sí, per dir, escolta, com que això interfereix en un procés electoral, doncs ja ho aplicarem un cop passi les eleccions, per exemple.
0: No, jo crec que és al revés. És a dir, jo crec que si ara no s'apliqués hi hauria una lesió tan evident i tan irreparable del dret de participació política que inclús es podria fer que s'ordenés en el Suprem fer-ho de forma immediata. És a dir, jo crec que és al revés, les circumstàncies el que fan és imprescindible una execució immediata d'aquesta sentència perquè es puguin presentar si volen.
1: Clar, sí, estarien negant un dret polític que tindrien perquè hi hauria una llei que ho determina i una sentència del Constitucional que demana que recuperi aquest dret polític.
0: Clar, és que nosaltres ja li vam dir això al Constitucional en el seu moment, li vam dir, escolti, rehabilitin aquesta gent mentre resolen el recurs, i ens va dir no els podem rehabilitar perquè no hi ha cap dada concreta, com per exemple unes eleccions per les quals cautelarment els haguem de rehabilitar. Però clar, ara passaria això, ara ens podríem trobar en la paradoxa de que ens donen la raó però no poden exercir els seus drets, no? Aleshores, és un escenari precisament per aplicar urgentment o inclús de forma cautelar o de forma expeditiva aquesta sentència.
1: Vostè veu també un càlcul polític en aquest retorn, per exemple, de Carles Puigdemont, en el sentit de que, per exemple, molta dreta o molta extrema dreta a Espanya segurament també s'excitarà, no?, amb aquest retorn, per tant també estimula el vot de la dreta a les properes eleccions. No sé si veu també una operació política en aquest sentit, un càlcul polític, o ho separaria una cosa d'altra.
0: A veure, és que jo el problema és que no m'agrada confondre lo tècnic amb lo jurídic, amb lo polític. Lo polític ho faig jo a casa meva i em dedico a la tècnica. Aleshores, per més que quan vam guanyar, diguem-ne, per exemple, la immunitat dels europarlamentaris, vam aconseguir una fita jurídica, però també política, perquè el senyor Puigdemont ha estat en llibertat, jo només em dedico a la part tècnica. Per tant, l'explotació política d'aquestes circumstàncies l'han de fer els polítics.
1: Doncs ara ho analitzarem també en una taula política i escoltarem també totes les reaccions en aquest especial que comença ara a Catalunya Ràdio. Andreu Vandeneinde, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Són les 12:03.
2: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: La teva veu, la teva ràdio.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 80%.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu, 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Mentre molts baixos i aparcaments encara treuen fang dels aiguats dels últims dies, torna una nova alerta per nous aiguats, pluges que poden ser intenses a partir d'aquesta tarda a tot Catalunya. No tenim un nivell de perill tan elevat com el del cap de setmana, ara és de 4 sobre 6, però veient què va passar ahir al matí a Granollers amb aquest episodi sobtat i de forta virulència, Protecció Civil ha llançat aquest missatge.
2: Prudència a la ciutadania, perquè potser... hasta que no arribem a veure tenir aquesta detecció, ja ha començat a ploure i que no s'esperi ningú a rebre una alerta per pensar si té que sortir o no té que sortir davant d'una pluja.
1: Que no s'esperi ningú a rebre una alerta, que és útil, ha quedat demostrat, però el sentit comú ho és més, perquè el nostre instint primari és el que ens ha servit d'alert des de l'inici del temps. És el que ens ha salvat d'ofegar-nos, de cremar-nos, d'espanyar-nos o de morir intoxicats per un aliment en mal estat. Per tant, si us plau, escoltem-lo. Francesc Mauri, bon dia.
3: Bon dia.
1: Per tant, avui, amb aquest nou escenari, cap on hem de mirar a partir d'ara? Cap al sud?
3: Bé, hem de mirar no tan sols cap al sud, sinó a qualsevol punt del territori. És veritat, però, que hi ha algunes àrees, primer del sud i després del centre de la costa catalana, prelitoral o sud de la Costa Brava, cap a la selva, bàsicament, on els ruixats i tempestes poden ser localment torrencials. Primer la tarda al sud, efectivament, i després vespre i nit, centre i alguns punts de la Costa Brava sud. Aquests podrien ser, com dèiem, localment torrencials, però sempre locals, irregulars, no pas tan extensos com ho van ser dissabte a la nit o diumenge al matí. D'aquí la complicació d'aquests fenòmens, semblants als d'ahir al matí a primera hora, però potser una mica menys intensos. Potser. A l'interior i Pirineu hi pot haver ruixats, alguna tempesta, però podríem dir que de les clàssiques, amb intensitat localment forta. I un advertiment, o més ben dit, un avís de predicció de cara a dissabte, diumenge i divendres, dissabte i diumenge, m'havia deixat un dia. Aquests tres dies ve sol, el temps es tranquil·litza, sembla que del tot, i baixa la temperatura.
1: Doncs mira, anirà bé per aquells que puguin també aprofitar el dilluns, que és festiu, el 12 d'octubre, i potser marxen de cap de setmana. Gràcies, Francesc, bon dia.
3: Bon dia.
1: Doncs, per tant, un dia més, aquest temps que fa anar malament o fa no anar directament al servei ferroviari. Rodalies encara registra avui incidències derivades dels xàfecs. La situació no és tan greu perquè ja poden passar trens pel túnel de Plaça Catalunya, però moure's avui amb transport públic torna a ser complicat, per exemple, a l'R1 o la línia del Maresme.
4: Vengo de trabajar y ayer con todo este trastorno llegué a las 10 de la mañana a mi casa.
5: ¿Normalmente a qué hora llegas?
4: 7:30, 7:15.
5: Ayer el mediodía, cuando acabara el trabajo a la 1:30, me espero hasta las 4, no hay autobuses.
1: I també molts mals de caps a Girona.
6: Arribo amb el tren just per anar a l'escola, que perquè ahir ja no vaig poder anar-hi.
7: Que els trens no funcionen, com sempre.
8: I quan he arribat a l'estació no hi havia trens, llavors he hagut de trucar gent, aviam si algú baixava aquí, mirar si hi havia trens per tornar, no n'hi ha.
1: I efecte dòmino, els problemes amb els trens provoquen incidències també en el trànsit, perquè hi ha més gent que agafa el cotxe i els autobusos. Equip viari, Clàudia Serra, com ho tenim a hores d'ara i com ha estat el matí?
9: Doncs el matí ha estat complicat, amb forces retencions, ara en general tranquil·litat, només punts amb una mica més de densitat, a la ronda de dalt, a Horta i a la ronda...
10: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
11: La banda sonora del teu dia.
12: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 74%.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícia amb Marta Pardell.
0: El jutge Pablo Llarena aixeca les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7-12 a favor i 5 en contra. Aquesta ha estat la reacció de dos dels beneficiats, Oriol Junqueras, d'Esquerra, i Jordi Turull, de Junts.
2: És una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
3: És una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre. És una esmena a la totalitat a la Porellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
0: És dimarts 6 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a molts punts de Catalunya. Sònia Kerr.
4: No seran tan excepcionals com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia. Imma Soler és la subdirectora.
5: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
4: El temporal deixa dos morts i dos desapareguts a qui encara busquen. També hi ha 10 línies de rodalies encara amb afectacions i a molts municipis es continua treballant per reparar els desperfectes.
0: Volem saber, doncs, quina és la previsió del temps per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, Sant Tornem i amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja el Penedès, el Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona. Però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. Estem pendents a la xarxa.
0: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres.
4: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
7: No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente.
0: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida a la nova temporada.
4: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions.
0: Els esports, dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després. Joan Barberà.
8: Avui a Fontejau, el FIAC Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el FIAC Girona juga a Europa, on va competir i guanyar un títol, la Casballo, l'any 2007.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Impuls definitiu al retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat s'ha succeït en només unes hores al llarg d'aquest matí. Primer, el Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de Dolors Bassa pel delicte de malversació i ha marcat doctrina. I tot just pocs minuts després, el Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció a Puigdemont i els exconsellers seguint aquesta decisió del Constitucional. Mon Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. Els exiliats ja poden tornar perquè ningú no els detindrà. El Suprem els ha aixecat l'ordre de detenció moments després que el Constitucional ha avalat amnistiar l'exconsellera Dolors Bassa i, per extensió, la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Els partits independentistes ho han celebrat molt. El secretari general de Junts, Jordi Turull, content i emocionat, ha dit avui que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels tres diputats de Junts que romanen fora.
2: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
1: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó sinó justícia i que el conflicte polític persisteix. En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i ser candidat a unes eleccions.
3: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
1: El govern espanyol i català també s'han pronunciat. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
4: El mensaje de la convivencia entre catalanes. El mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
1: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principi d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
5: Mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem doncs que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
1: Com serà aquest retorn de l'expresident Carles Puigdemont encara no se sap ni quan ni com. Aquesta tarda compareixerà des de Waterloo i ho podria explicar.
0: Des de França, un altre dels afectats per la decisió del Constitucional i el Suprem, Lluís Puig, ha explicat a la xarxa que té la intenció d'ocupar el seu escó al Parlament tan bon punt se li apliqui l'amnistia.
6: El primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual es van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
0: I un apunt més en clau judicial, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'execució de la pena de 2 anys de presó a l'expresidenta del Parlament, a Laura Borràs.
7: Decisió que el Tribunal pren després de l'indult parcial concedit pel govern espanyol arran de la condemna per falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, però a finals de juliol el govern espanyol la va indultar parcialment.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. Tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies, Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase l'emergència del pla Inuncat. I és que a part de les incidències i afectacions als aiguats, que han causat 2 persones mortes i 2 de desaparegudes, continuen. I una afectació encara més d'aquests aiguats de les últimes hores són els problemes que encara arrossega la xarxa de Rodalies. Les línies R1, R11, R2, R2 Nord, R8 i R3 concentren bona part de les incidències que han provocat aquestes tempestes, tant les d'ahir com les del cap de setmana. Tot i que el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar ha recuperat el servei ferroviari, el servei alternatiu per carretera segueix entre Arenys i Massanet.
7: En total, 8 línies de Rodalies mantenen habilitats serveis alternatius per carretera per fer front a les incidències. A més de l'R1, l'R4 fa amb bus el trajecte entre Terrassa i Manresa, i l'R2 enllaça també per carretera Granollers Centre i Sant Celoni. Els usuaris també han hagut de fer front aquest matí a alguns retards i demores.
9: Està tot molt col·lapsat i molt malament. Massa gent i massa descontrolat tot. Tot descontrolat, ja està a fons, fa temps.
10: Fem de Reus ara aquí Sants i avui ha anat bé.
11: Bastant bé. Potser 10-20 minuts de retras, però és lo normal. També com sortim molt d'hora, doncs el problema està més cap endavant, quan ja vas avançar més el dia, però ara no, bé, molt bé.
0: I a tot això que diu Protecció Civil de cara a les properes hores, Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia, doncs el nivell de perill és de 4 sobre 6, però no es descarta que si algun xàfec queda estancat la pugin. Protecció Civil demana extremar les precaucions amb les activitats a l'exterior, sobretot, i els desplaçaments. Santi Segalà és cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya i Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
13: A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord.
14: Tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
12: Els bombers treballen per restablir afectacions de la mobilitat a les comarques més afectades. A les carreteres n'hi ha dues detallades al Vallès, a Castellà i entre les Franqueses i Canovelles, i dues més a comarques de Girona. Aquest matí, 4.400 abonats estaven sense electricitat a comarques barcelonines i continuen les cerques del menor desaparegut al Vallès Oriental i de l'home que tot apunta que se'l va endur l'aigua al Maresme, a Pineda de Mar. Se sumen a les dues víctimes mortals a Montornès i Tordera.
0: De fet, a Granollers, més de 400 persones participen en aquest operatiu de rescat del nen de 12 anys desaparegut diumenge, mentre la ciutat mira també de tornar a la normalitat. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de baixos i soterranis. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
15: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
16: Avui la ciutat s'ha llevat era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
15: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge, i participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
0: També el Vallès Occidental va recuperant la normalitat. Si bé l'arribada de més pluja per avui manté en alerta la major part de municipis, Ripollet s'ha endut de moment la pitjor part i avui l'Institut Jaume Tuset ha hagut de suspendre les classes pels desperfectes que han deixat els aiguats. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
17: L'Ajuntament treballa per intentar solucionar els problemes i per intentar reubicar els alumnes en altres espais per continuar el curs amb normalitat. El regidor d'Educació, Òscar López, explicava quines són les afectacions que han portat a aquesta situació.
18: Amb les pluies torrencials d'aquests dies, amb aquestes pluies inusuals, que diguem, doncs s'ha entrat aigua per diverses parts dels sostres i inclús ha entrat aigua també al quadre elèctric de la planta superior. Llavors sí que els nostres tècnics deien que, clar, que no es podia fer classe, ha caigut també el guix dels sostres i les fuites, que diguem, estan, no només estan localitzades en algun punt concret, sinó que també són més generals a diversos espais. I per tant, sí que això impedeix que es faci classe amb normalitat.
17: De fet, a hores d'ara no hi ha una data de quan es podrà tornar a oferir classes en el centre educatiu. L'arribada de més tempestes durant les properes hores no facilita la situació, si bé sembla que el pitjor ja ha passat. A part d'això, avui també hi ha hagut problemes amb la R4 en alguns trams on s'han hagut d'oferir busos de línia.
0: Doncs justament i davant de tot plegat, el govern ha aprovat un primer paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades.
19: Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneca.
5: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que ha tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell d'Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
19: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
8: Notícies en xarxa.
0: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment l'aprovació, de nou, en Consell de Ministres, dels decrets d'habitatge que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics. Amb un marcat discurs de precampanya, el president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que com a mínim es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
4: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
20: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: Això mentre al carrer continuen els desnonaments. Avui a Sant Cugat, el que hi havia previst al carrer d'Eusebi número 8, a la Floresta, ha quedat ajornat. S'ha fixat una nova data per l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres s'han concentrat des de primera hora davant de l'habitatge per intentar evitar aquest llançament i ho han aconseguit. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
21: La comitiva judicial ha arribat a 11:15 del matí en què estava previst el desnonament i ha parlat amb en Nic, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Finalment, el desnonament no s'ha executat. Escoltem Nick Wells, la persona que viu a l'habitatge.
22: La senyora del comitè judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat una marge de temps per trobar una solució i em sento molt més tranquil. Havia tret gairebé, bueno, estava preparant totes les coses per si de cas hem fet fora i llavors ha sigut molt necessari, evidentment, però em sento millor, no sé més què dir.
21: En Nick assegura que la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i abandonar l'habitatge.
0: En relació als aldarulls d'aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Vall, els ha diferenciat de la mobilització pacífica. Batlleu ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta.
23: Ahir van tenir dues realitats ben evidents que es van posar bé de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
19: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
0: El govern de la Generalitat referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó. Ha estat a la Comissió d'Educació del Parlament on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. Niu ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
2: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
1: Niu ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Presó provisional per als tres detinguts per ferir a trets dos guàrdies civils a Terrassa.
7: Així ho ha decidit el Tribunal d'Instància de Terrassa, que ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van passar dijous, després que els agents detectessin un vehicle sospitós a l'AP7 que va fugir intentant atropellar els policies. Més tard el van localitzar al barri de Can Perellada, on els atacants els van fer una emboscada i els van tirotejar.
0: Troben dos homes morts al carrer Vilafant, a l'Alt Empordà, sense relació entre ells, ni tampoc indicis de criminalitat.
7: Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia els dos cossos al carrer d'Empordà, tocat del terme municipal de Figueres. Els Mossos han acordonat la zona per poder fer l'aixecament dels cadàvers. Les primeres indagacions conclouen que una persona, que és un home gran, ha mort per causes naturals quan entrava en un vehicle. L'altre s'hauria suïcidat.
0: És moment per la cultura. El Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
6: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
3: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents que podria veure la llum a finals del 2028.
0: I del disseny al cinema, els directors de The Blair Witch Project rebran el Premi Honorífic del Terror Molins, que enguany celebra la 45a edició.
7: La direcció del certamen de Molins de Rei, el Baix Llobregat, en vol reconèixer el paper clau en la reivindicació del terror contemporani. Els cineastes nord-americans tornaran a Europa el 15 de novembre, 27 anys després de l'estrena del seu film de culte al Festival de Cannes, al qual Terror Molins considera que va ser una proposta petita i radical, que va acabar sent un fenomen global sense precedents i va esdevenir una obra fonamental per al gènere.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barbara. Bon dia, Joan. Dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després.
24: Bon dia, Marta. Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep a 3:15 del vespre el Dinamo de Bucarest. És l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la Casballo Girona, l'any 2007. El mític Casballo comptava amb Marc Gasol com a jugador. Gasol és ara, precisament, el president i creador del bàsquet Girona. Escoltem el tècnic del conjunt català, Moncho Fernández.
25: La data històrica serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important.

0: està tancada pel conflicte bèl·lic que es viu a Palestina. L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquistar la Supercopa de l'ACB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la penya, el Telecom Bonn i el Porto. El Ney Erzliya compta amb jugadors destacats com Nathan Knight, amb experiència a la NBA. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
1: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia, en atac i també defensar bé, que al final si et desconnectes, doncs, al final tothom és professional i si no és doncs, un bon nivell defensiu, tothom et pot guanyar.
0: Pel partit d'avui són baixes confirmades entre Tomic i Yannick Crack, que continuen lesionats. El partit entre catalans i israelians es jugarà al Palau Olímpic a partir de 8:45 del vespre.
2: Gràcies, Ferran Vinaixa, des de Ràdio Ciutat de Badalona. En futbol, la portera Cata Coll ha abandonat la concentració de la selecció espanyola absoluta per molèsties al quàdriceps. No viatjarà als Estats Units per jugar dos compromisos internacionals. I la selecció masculina juga avui a Croàcia, 8:45 de la nit. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente parlant de Lamine Yamal.
3: Lamine té una ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y es normal. Esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario. El que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy, ya estamos ansiosos de que llegue la competición. Él está ansioso también porque llegue la competición.
2: Un partit especial per al terrassenc Dani Olmo, que recordem va jugar a Terres Curates ara fa uns anys.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: L'assassinat de Juli César es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma, però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gaius i Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat, que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serillo, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana.
3: És d'època de Dioclecià, perquè a lo que diu hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però lo que la relació del regionàrium aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves com el Septiceu, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una cosa, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380, 390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma. Aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució, públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles... Tot això ens ho diu aquest document, i clar, és d'una importància tremenda.
2: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
3: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar que ets no sé qui, no sé quan, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra, no teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, millor hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que hi havia gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literaris, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic, pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i bueno, ara, no entrava qualsevol, no? Aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
2: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà i s'hi poden trobar des d'obres literàries

0: fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El jutge Pablo Llarena aixeca les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Aquesta ha estat la reacció de dos dels beneficiats, Oriol Junqueras d'Esquerra i Jordi Turull de Junts.
4: És una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
5: És una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre. És una esmena a la totalitat a por ellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
3: És dimarts 6 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a molts punts de Catalunya. Sònia Kerr.
6: No seran tan excepcionals com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia. Imma Solés, n'és la subdirectora.
7: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
6: El temporal deixa 2 morts i 2 desapareguts a qui encara busquen. També hi ha 10 línies de rodalies encara amb afectacions i a molts municipis es continua treballant per reparar els desperfectes.
3: Volem saber, doncs, avui més que mai, quina és la concreció de la previsió del temps per les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, Sant Tornem i amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja el Penedès, el Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona. Però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. Estem pendents a la xarxa.
3: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres.
6: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
9: No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente.
3: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador Andrés Ricard i la modista Assumpció Embastida en la nova temporada.
6: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions.
3: En esports, dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després. Joan Barberà.
10: Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la que es va jugar a Girona l'any 2007.
3: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Impuls definitiu al retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat s'ha succeït en només unes hores al llarg d'aquest matí. Primer, el Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de Dolors Bassa pel delicte de malversació i ha marcat doctrina. I pocs minuts després, el Tribunal Suprem l'ha seguit i ha aixecat l'ordre de detenció a Puigdemont i els exconsellers. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. Els exiliats ja poden tornar perquè ningú no els detindrà. El Suprem els ha aixecat l'ordre de detenció moments després que el Constitucional ha avalat amnistiar l'exconsellera Dolors Bassa i, per extensió, la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Els partits independentistes ho han celebrat molt. El secretari general de Junts, Jordi Turull, content i emocionat, ha dit avui que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels tres diputats de Junts que romanen fora.
5: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
11: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó sinó justícia i que el conflicte polític persisteix. En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i ser candidat a unes eleccions.
4: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
11: El govern espanyol i català també s'han pronunciat, però el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
9: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
11: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principi d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
12: Mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
11: Com serà aquest retorn de l'expresident Carles Puigdemont encara no se sap ni quan ni com. Aquesta tarda compareixerà des de Waterloo i ho podria explicar.
3: Avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. Tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies, Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el pla Inuncat. I és que per les incidències i afectacions dels aiguats, que han causat dues persones mortes i dues de desaparegudes, continuen. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. El nivell de perill és de 4 sobre 6 a Catalunya, però no es descarta que si algun xàfec queda estancat, la pugin. Protecció Civil demana extremar les precaucions amb les activitats a l'exterior i els desplaçaments. Santi Sacalà és cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya i Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
13: A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria, doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord.
7: Tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també està molt amatent de la informació de les autoritats.
6: Els bombers treballen per restablir afectacions de la mobilitat a les comarques més afectades. A les carreteres n'hi ha dues detallades, al Vallès Oriental, vull dir, i han continuat les tasques de recerca del menor desaparegut en aquesta comarca precisament, i de l'home que tot apunta que se'l va endur l'aigua al Maresme, a Pineda de Mar. Se sumen a les dues víctimes mortals a Montornès i Tordera.
3: Afectacions també molt importants per viatjar per tren avui a Catalunya. Rodalies, les línies RUR, R11, R2 i R2 Nord, també l'R8 i l'R3, concentren bona part de les incidències que han provocat les tempestes d'ahir i també del passat cap de setmana. Tot i que el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar ha recuperat el servei ferroviari, el servei alternatiu per carretera segueix entre Arenys i Maçanet. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
14: A Arenys de Mar avui ha tornat el desconcert entre els viatgers de tren que després de la suspensió del servei d'ahir tenien dubtes de si es podrien traslladar. A primera hora del matí, els que anaven en direcció a l'Hospitalet de Llobregat han pujat al tren. Els que es dirigien cap al nord del Maresme, però, han hagut d'afanyar-se a trobar una alternativa, com el servei per carretera que ha ofert Adif. Les cues per pujar als autobusos en plena hora punta s'han fet més que evidents, i els grans perjudicats, de nou, els usuaris.
15: Sempre el mateix. L'horari canvia, sempre amb problemes, és complicat.
16: Derecho a pataleta tenemos, pero eso es horroroso, ya te digo, horroroso.
17: El autobús ya está lleno y no sé a qué hora llegaré a casa.
14: Per ara, als usuaris encara els caldrà una mica més de paciència, però sobretot temps. La línia R1, la més concorreguda de la xarxa de Rodalies, ha acumulat retards durant tot el matí per una nova incidència de senyalització entre les estacions d'Arenys de Mar i Mataró i una incidència tècnica a l'estació d'Arc de Triomf de Barcelona.
3: Això pel que fa a la mobilitat. A Granollers, més de 400 persones participen en l'operatiu de rescat del nen de 12 anys desaparegut diumenge, mentre la ciutat mira de tornar a la normalitat. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de baixos i de soterranis. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
18: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
19: Avui la ciutat s'ha llevat era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
18: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge, i participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
3: Doncs justament el govern ha aprovat aquest matí un primer paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades. Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
12: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que ha tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
6: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
3: Mentrestant, a les Terres de l'Ebre continuen treballant per recuperar els camins i els accessos afectats pels aiguats de la setmana passada. Això sense perdre de vista el cel davant la previsió de pluges intenses a les pròximes hores, que tot just ara us explicàvem. Anem fins a l'Ametlla de Mar per conèixer quina és la situació. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
20: A l'Ametlla de Mar, la força dels barrancs ha malmès camins i platges, s'ha endut el pont de fusta del GR92 a l'Estany i ha afectat accessos a diverses urbanitzacions. A Santes Creus, els arbres arrossegats per la barrancada omplen gairebé fins dalt els passos soterranis. Els equips els han de tallar i retirar abans de poder recuperar el pas. A Sant Jordi, l'aigua barranca el paviment del camí que passa sota la Nacional 340 i el barranc de l'Estany queda enforat de més de 2 metres. Aquest matí, responsables municipals, serveis d'emergència i tècnics s'han reunit per valorar els desperfectes, calcular-ne el cost i estudiar a quines línies d'ajuts es pot acollir l'Ajuntament. Xavier de la Fuente és el regidor de Mobilitat.
21: A l'urbanització de l'Estany vam tindre que obrir un accés provisional durant la nit perquè si hagués una emergència poder accedir, i ara encara estem traient per poder restablir aquesta situació de normalitat.
20: L'Ajuntament ja retira arbres i restes arrossegades, treballa per tornar a fer transitables els punts afectats i ha habilitat passos alternatius per als veïns que havien quedat aïllats.
2: Notícies en xarxa.
3: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment l'aprovació novament en Consell de Ministres dels decrets d'habitatge, que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics. Amb un marcat discurs de precampanya, el president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que com a mínim es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van de caure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
23: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista, con estas medidas, demuestra que no lo va a hacer nunca.
22: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a empreses de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
3: Mentrestant, continua la mobilització al carrer. La plataforma Pirineu Viu porta la Seu d'Urgell i a Ripoll les protestes per l'habitatge. Ho fa en coordinació amb el sindicat de llogateres. Es faran dues concentracions aquest dijous al vespre. Amb Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
0: A la capital de l'Alt Urgell, l'acció la duran a terme a la plaça dels Oms. La portaveu de Pirineu Viu, Núria Ferrando, ha justificat la convocatòria perquè considera que el Pirineu també pateix problemes d'habitatge, en alguns casos específics, i els volen donar a conèixer.
1: Sortim per demanar el que estan demanant els moviments per l'habitatge, que s'aturin els desnonaments, que baixin els preus del lloguer, que hi hagin lloguers indefinits i, sobretot, que es reguli també els lloguers de temporada. Llavors, convoquem una manifestació de país, del món rural, del món de la muntanya.
0: El col·lectiu considera que a les comarques de muntanya els principals problemes actuals són el gran nombre de segones residències, la major dificultat per denunciar desnonaments i la pressió tant dels apartaments turístics com, en el cas de la Seu, de l'augment de preus a Andorra, que els darrers anys ha viscut un fort increment de població, bàsicament estrangera.
3: Per cert, que en relació als aldarulls, aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació multitudinària també per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, els ha diferenciat de la mobilització pacífica. Batlle ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera violenta.
8: Ahir vam tenir dues realitats ben evidents que es van posar ben de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
6: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
2: Notícies en xarxa.
3: El govern de la Generalitat referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler fer retrocedir aquest sistema. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament. Allà també hi ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
24: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
10: Niubó ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
3: L'actualitat d'avui també passa per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, que ha aprovat avui en un ple municipal extraordinari una modificació de crèdit per valor de més de 35 milions i mig d'euros. Ho ha fet per tal d'impulsar actuacions estratègiques en habitatge, espai públic, mobilitat i equipaments esportius. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
4: El ple de l'Hospitalet ha aprovat inicialment una modificació de crèdit de 35,5 milions d'euros procedents del superàvit de 2025. El 75% d'aquests diners, 27 milions, es destinaran a adquirir 5 edificis sencers al Samuntà, a la zona nord de la ciutat, amb 148 habitatges per incorporar-los al parc públic municipal. L'Ajuntament exercirà el dret de tanteig després que la propietat hagi comunicat la seva intenció de vendre'ls a un fons d'inversió. Els llogaters actuals mantindran els seus contractes i quan els pisos quedin lliures es destinaran a lloguer assequible. Així ho ha explicat Jesús Ocillos, portaveu del grup municipal del PSC.
5: Els contractes de lloguer vigents, inclosos els de renda antiga, es mantindran i els veïns i veïnes podran continuar vivint a casa seva. Aquests pisos, per tant, s'incorporaran de manera permanent al patrimoni públic. No tornaran al mercat lliure ni seran un actiu financer amb el qual poder especular.
4: La resta dels diners serviran per renovar l'enllumenat, remodelar carrers i reformar el camp municipal de rugbi. La modificació s'ha aprovat amb els vots a favor dels socialistes i els comuns, les abstencions del PP i Esquerra Republicana i el vot en contra de Vox.
3: Evidentment no era Montse Guinyonero, era el nostre company de mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta, qui ens ha oferit aquesta informació. I ara és moment per la cultura. El Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador Andrés Ricart i la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Andrés Ricart, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
11: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
9: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents que podria veure la llum a finals del 2028.
3: I a Vilafranca del Penedès avui s'ha presentat les línies de treball de l'EVA amb veu alta de cara al curs 2026-2027. Estarà marcat per l'estrena de La Capelleta, un projecte de dinamització cultural comunitària que portarà l'oralitat i el patrimoni pels països catalans de tot el territori. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
13: La novetat d'aquest any es diu La Capelleta de l'EVA, un projecte cultural i comunitari en format de peça artística itinerant inspirada en les antigues sagrades famílies, les capelletes de visita domiciliària. Dissenyada per l'artista Marta Peribáñez, la capelleta passarà de poble en poble i serà acollida durant unes setmanes per entitats i comunitats locals. Al seu voltant s'hi podran generar lectures, tallers, converses, celebracions i altres activitats, amb l'objectiu que cada municipi deixi la seva empremta abans de traspassar-la al següent. El 17 d'octubre, el Vinceum de Vilafranca acollirà una xerrada sobre la tradició de les capelletes domiciliàries a càrrec del politòleg Víctor Rodríguez i l'endemà, Pax del Penedès celebrarà la festa de sortida. La primera destinació serà la Segarra, de la mà del festival Segamots i després continuarà també cap al Pallars Sobirà.
3: I arriben els esports. Transporta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després.
25: Bon dia, Marta. Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep a 3:15 del vespre. El Dinamo de Bucarest és l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol la Casballo Girona l'any 2007. El mític Casballo, que comptava en aquell moment amb Marc Gasol com a jugador. I Gasol és ara el president i el creador del FIAC Girona. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
26: La data històrica serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
25: També té cita europea en el món de la cistella el Joventut Badalona en la segona jornada de la Champions. Aquesta nit els verd i negre reben el Hapoel Israelià al Palau Olímpic. En waterpolo avui juga competició europea al Club Natació Sabadell, que visita la pista del Hadron de Montenegro a la primera jornada de la Lliga de Campions masculina. I en handbol també té cita continental el Freiking Granollers a la Copa EHF. A 8:45 de la nit reben el Busau Romanès, segona jornada de la competició. Escoltem el capità del conjunt vallesà, Adrià Figueres.
7: Durant els últims dies i les últimes hores hem estat vivint aquí a Granollers i a tota la comarca situacions molt complicades degut a les condicions meteorològiques. En primer lloc, en nom de tot l'equip i del club, desitjar que els danys personals i materials per tothom hagin sigut el menys possibles i que hagin passat aquestes hores el millor possible. Ara bé, si una cosa ens caracteritza és que som una ciutat, un club resilient, que confia molt els uns en els altres i que tenim aquest esperit de, quan les coses van malament, en sortir-nos més forts.
25: En futbol, la portera del Barça, Cata Coll, ha abandonat la concentració de la selecció espanyola absoluta per molèsties al quàdriceps i no viatjarà als Estats Units per jugar dos compromisos internacionals. I Clàudia Pina també està pendent de proves mèdiques, tot plegat després de la golejada del Barça contra el Real Madrid per 7-0, on Cata Coll no va encaixar cap gol i Clàudia Pina en va marcar 4. Avui a la concentració de la selecció espanyola ha parlat la blaugrana Irene Paredes.
14: Cata, pues bueno, venía arrastrando alguna molestia y parece que deja la concentración. A Claudia le están mirando. Ojalá se pueda quedar, señal de que está bien. Como bien dices, está en un estado de forma que no sé si se puede mejorar. Ojalá lo pueda mantener durante mucho tiempo, que eso nos dará muchísimo.
25: I la selecció espanyola masculina juga avui a Croàcia a 8:45 de la nit, nova jornada de la Lliga de les Nacions que li pot donar la classificació per a la següent fase. És un partit especial per al terrassenc Dani Olmo i a les properes hores Leo Messi, l'ex-blaugrana, s'acomiadarà de la selecció argentina, jugarà el seu darrer partit amb la selecció d'Argentina.
15: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa. Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb la decisió del jutge Pablo Llarena de permetre finalment el retorn de Carles Puigdemont després de 9 anys d'exili. Un gir que s'ha precipitat després que el Tribunal Constitucional hagi avalat, aquest mateix matí també, l'aplicació integral de la llei d'amnistia que demanaven els líders del procés. També hem passat per la Moncloa, on Pedro Sánchez ha comparegut l'endemà de convocar eleccions per explicar els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres, tot i que divendres el Congrés els va tombar. I hem connectat també amb el Centre de Coordinació d'Emergències, perquè avui tornem a estar molt pendents de les pluges torrencials. Se n'esperen aquesta tarda, especialment a tot el litoral i al prelitoral. Especial perill a les Terres de l'Ebre, tot i que fa una hora, un parell d'hores, n'hi ha hagut un primer tastet, podríem dir, al voltant de la ciutat de Tarragona. Hem tornat a veure imatges de carrers negats d'aigua, inundats a la ciutat de Tarragona per un xàfec que ha deixat 50 litres per metre quadrat, això sí, en molt poca estona. Això ha provocat aquestes imatges de carrers inundats a Tarragona. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Què més podem afegir, Joan Bota?
2: Doncs si no podem actualitzar la situació meteorològica, ara mateix el que veiem és que la pluja està descarregant sobretot al mar, per tant no toca terra en tota la franja litoral i prelitoral, que és on estan activats aquests avisos de més categoria, tret d'algun punt de l'Alt Camp i també en alguna zona del Vallès Occidental. Està plovent, però està plovent bé. Plou més i de fet està plovent fort al nord de Cervera, a la Segarra. Aquí és on la precipitació està caient ara amb més força, i també està plovent al Berguedà, però en tot cas en aquestes zones, i també a la Vall d'Aran, en aquestes zones no són pluges de gran intensitat de moment. En tot cas, alerta, perquè tenim aquests avisos de nivell 4 sobre 6, sobretot insistim, centrats en la façana litoral i també a tota la zona prelitoral. Més qüestions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'ingrés a presó de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, això sí, a canvi que faci un màster, un curs o un seminari per prevenir la corrupció. L'obliga a fer com a mínim 25 hores de formació en un centre oficial com l'Escola d'Administració Pública de Catalunya o una universitat. Borràs estava pendent de complir 2 anys de presó després de l'indult parcial que li va concedir el govern espanyol a finals de juliol. Inicialment, el Tribunal Superior de Justícia la va condemnar a 4 anys i mig de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. A Alemanya han detingut l'excap dels serveis secrets August Hanning entre el 1998 i el 2005 sota sospita d'alta traïció. Se l'investiga per espionatge, per obtenció de secrets d'estat i per activitats com a agent d'espionatge per un servei estranger. També s'ha detingut un còmplice al càrrec quan ell treballava per l'estat que, segons la fiscalia, li hauria proporcionat informació classificada com a confidencial destinada a ús intern i a la cancelleria. No s'ha especificat per quin país ho estaria treballant a Hanning, però hi ha alguns mitjans que descarten que fos Rússia. Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat 3 persones per la seva suposada relació amb la mort d'un home el 28 de març per arma de foc. Els fets van passar al Parc de les Planes. Els detinguts formarien part de la banda dels Trinitarios, tot i que la policia descarta que la víctima en formés part. I a l'Audiència de Barcelona s'ha suspès el judici, que s'havia de celebrar avui, contra 4 persones d'una mateixa família acusades d'agredir de manera continuada la dona d'un dels seus membres a Cerdanyola del Vallès. El 2016 crida l'atenció que aquesta vista s'ha ajornat perquè el traductor no dominava el dialecte de l'àrab que parlaven els acusats. Anem a l'Audiència de Barcelona, Anna Alfonso.
3: Bon dia. La intèrpret d'àrab assignada no parlava el mateix dialecte que els acusats, tot i que la petició s'havia fet correctament. A més, la defensa ha demanat la recusació d'una de les magistrades perquè ja havia format part de l'anterior judici sobre els mateixos fets. Tot va passar fa 10 anys a Cerdanyola del Vallès. Segons el fiscal, a la víctima la van maltractar física i psicològica.
4: Ràdio Arbúcies.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 72%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica, i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu, 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

Les 4, bona tarda, benvinguts. El jutge Llarena retira l'ordre de detenció contra l'expresident Puigdemont, que podria tornar a Catalunya sense ser detingut. Ha mogut fitxa 40 minuts després que el Constitucional hagi ordenat al Suprem que apliqui l'amnistia als líders de l'1 d'octubre. L'entorn de Carles Puigdemont insisteix que no tornarà fins que se li apliqui l'oblit judicial. Junts i Esquerra celebren la sentència que obliga el Suprem a aplicar l'amnistia, però avisen que no resol el conflicte polític. Pedro Sánchez defensa l'aval del Constitucional perquè diu que fomenta la convivència i descarta reunir-se amb Carles Puigdemont quan torni a Catalunya.

0: I el govern espanyol torna a aprovar els decrets d'habitatge rebutjats fa 4 dies al Congrés per prohibir els desnonaments i blindar els contractes de lloguer. Amb la cambra dissolta, l'executiu de Pedro Sánchez en principi té més fàcil la convalidació de les mesures perquè no depèn del vot de Junts. I la patronal espanyola COE posa en dubte la legalitat de la vaga general pel dret a l'habitatge. Antonio Garamendi la considera política perquè diu que no hi ha cap conflicte laboral. Els experts en dret del treball, però, aclareixen a 3cat Info que la vaga és un dret fonamental dels treballadors. I ha activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes al litoral i prelitoral. La intensitat de les pluges es preveu de nivell 4 sobre 6. Protecció Civil demana prudència davant unes precipitacions que localment poden superar els 40 litres per metre quadrat. I el moviment estudiantil llança un nou desafiament al govern en la seva demanda de més recursos. Milers de persones s'han manifestat a París convocades a l'Unison per estudiants, professorat i sindicats. I arreu del país, excloent la capital, més d'un quart de milió de persones s'han mobilitzat, segons el sindicat CGT. Pel que fa a la cultura, us explicarem que el Circ Cric celebra la 13a edició del Festival Internacional de Pallasses amb referents com Pepa Plana, la suïssa Gardi Hutter o la veterana basco-francesa Iman Lizarazu. La cita reunirà artistes de diferents generacions i de tot el món a Sant Esteve i Santa Maria del Palau Tordera del 19 al 25 d'octubre.
1: Esports. Aquest vespre juguen els últims 10 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaca el Croàcia-Espanya a 3:15. També avui Anglaterra-República Txeca i Escòcia-Eslovènia. Avui debuten el Joventut i el Girona en competició europea. La penya rep el Herzliya d'Israel a 8:15 a la Champions League. Mentrestant, a Fontdejou, el bàsquet Girona s'enfronta al Dinamo de Bucarest a 7:45 a la Europe Cup. I també a l'agenda del dia, a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol, a 8:45, Granollers-Buzău de Romania, i a la Champions masculina de waterpolo, a 7:15, Jadran de Montenegro-Sabadell.
0: I pel que fa al temps, persisteix la forta inestabilitat que es traduirà en ruixats intensos localment torrencials. Al llarg de la tarda se n'esperen al sud i oest del país i de cara al vespre es mouran cap al litoral de les comarques de Barcelona.

0: teva emissora.
1: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 74%.

0: Les 5 en punt, molt bona tarda. A aquesta hora, com sempre, fem un cop d'ull ràpid a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Aturades a l'AP7 a l'altura de Salt, al Gironès, en direcció França, per accident. A la C-17, a l'altura de Granollers, en direcció Vic, per un vehicle avariat. La C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. I a conseqüència dels aiguats ahir, encara tallada la ronda nord de Granollers, la comarcal 352, al túnel de les Franqueses del Vallès.
0: El jutge Llarena retira l'ordre de detenció contra l'expresident Puigdemont, que podria tornar a Catalunya sense ser detingut. Ha mogut fitxa 40 minuts després que el Constitucional hagi ordenat al Suprem que apliqui l'amnistia als líders de l'1 d'octubre. L'entorn de Puigdemont insisteix que no tornarà fins que se li apliqui l'oblit judicial. I Junts i Esquerra celebren la sentència que obliga el Suprem a aplicar l'amnistia, però avisen que no resol el conflicte polític. Pedro Sánchez defensa l'aval de Constitucional perquè diu que fomenta la convivència i descarta també reunir-se amb Carles Puigdemont quan torni a Catalunya. El govern espanyol torna a aprovar els decrets d'habitatge rebutjats fa 4 dies al Congrés per prohibir els desnonaments i blindar els contractes de lloguer. Amb la cambra dissolta, l'executiu de Pedro Sánchez podrà convalidar les mesures perquè ja no dependrà del vot de Junts. La patronal espanyola COE posa en dubte la legalitat de la vaga general pel dret a l'habitatge. Antonio Garamendi la considera política perquè diu que no hi ha cap conflicte laboral. Els experts en dret al treball, però, aclareixen a 3cat Info que la vaga és un dret fonamental dels treballadors. I està activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes al litoral i prelitoral. La intensitat de les pluges es preveu de nivell 4 sobre 6. Per tot plegat, Protecció Civil demana prudència davant unes precipitacions que localment també poden superar els 40 litres per metre quadrat. A França, el moviment estudiantil llança un nou desafiament al govern en la seva demanda de més recursos. Milers de persones s'han manifestat a París, convocades a l'uníson per estudiants, professorats i sindicats, i arreu del país, excloent també la capital, més d'un quart de milió de persones s'han mobilitzat segons el sindicat CGT. El Circ Cric celebra la 13a edició del Festival Internacional de Pallasses amb referents com Pepa Plana, la suïssa Gardi Hutter o la veterana brasco-francesa Iman Lizarazu. La cita reunirà artistes de diferents generacions i també de tot el món a Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera el 19 fins al 25 d'octubre.
2: Esports. Aquest vespre es juguen els últims 10 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaca el Croàcia-Espanya a 8:45, però també es juguen l'Anglaterra-República Txeca i l'Escòcia-Eslovènia. En bàsquet avui debuten la Joventut i el Girona en competició europea. La penya rep el Herzliya d'Israel a 8:45 a la Champions League. Mentrestant, a Fontejau, el bàsquet Girona s'enfronta al Dinamo de Bucarest a 8:45 a la Eurocup. I també a l'agenda del dia, la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol, a 8:45, Granollers-Buzău de Romania, a la Champions masculina de waterpolo, a 7:15, Jadran de Montenegro-Sabadell.
0: I ens falta el temps. Persisteix de moment la forta inestabilitat que es traduirà també en ruixats intensos localment. Atenció, torrencials. Al llarg d'aquesta tarda se n'esperen al sud i també cap a l'oest del país. I de cara a aquest vespre es mouran cap al litoral i les comarques de Barcelona i de Girona. Avui les temperatures no arribaran ja als 30 graus al lloc.
3: Informació, proximitat, música.
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 74%.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 6, ara mateix molt pendents de la compareixença de Carles Puigdemont des de la Casa de la República de Waterloo. I connectem en directe, el sentim.
2: Gràcies per haver assistit de manera tan precipitada, demanar-vos excuses per no haver-vos pogut convocar amb més antelació, però les circumstàncies del dia d'avui no ho podíem permetre fer d'una altra manera. La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. El que s'ha acordat avui obliga a tancar, a acabar l'etapa de repressió política que venim patint des de fa més de 9 anys, simplement perquè vam votar per la independència del nostre país. 9 anys d'utilització impròpia dels poders judicials per interferir en un conflicte que pertanyia i pertany a la política i que correspon a la política i no als jutges de resoldre. En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula

0: per la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució. Ho hem dit des del primer dia. Amb la mateixa claredat també en què subratllem l'enorme importància política que té la llei, l'enorme significat que té com a desautorització de la repressió i pel reconeixement implícit que aquest no era el camí. Que intentar la mort civil dels líders independentistes, dels líders socials i dels activistes mobilitzats és propi dels règims autoritaris i, per tant, és inacceptable en una democràcia europea. Dèiem el primer dia de la primera roda de premsa en arribar a l'exili a Bèlgica, és perfectament vàlid 9 anys després. Vull posar en valor avui de manera especial la determinació i els resultats de l'estratègia de l'exili. Amb els consellers Puig i Comín i amb el coratge, el talent i audàcia dels nostres advocats a Catalunya, a Bèlgica, a Alemanya, a Itàlia, hem aconseguit mantenir una posició basada en 4 principis bàsics que hem respectat escrupolosament al llarg d'aquests 9 anys. El primer, la defensa de les institucions i la legitimitat de les seves decisions en contra de tot intent de sotmetre-les al caprici repressor espanyol. El segon, defensa política dels nostres drets fonamentals per aconseguir un marc jurídic que els blindi millor del que no estaven blindats l'any 2017, com són, d'entre d'altres, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala el rebuig a l'extradició del conseller Puig, que va decidir la justícia belga, i que introdueix el concepte de grup objectivament identificable de persones, també la sentència que desautoritza el Parlament Europeu per haver-nos retirat la immunitat per raons polítiques i, naturalment, la sentència europea que avala la llei d'amnistia.
1: Ràdio Arbúcies.
2: L'emissora que escolten les altres emissores.
1: 107.6 FM.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 75%.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica, i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu, 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: Les 7 en punt. Molt bona tarda. A aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García.
1: Tallades 5 vies a les comarques del sud de Tarragona a causa dels aiguats. L'autovia A7 a Montroig al Camp en direcció Castelló, C12 a Xerta, on els bombers han hagut d'assistir passatgers a diversos vehicles atrapats a l'aigua. T301 a Benifallet, TV-3422 entre Tortosa i Aldover, totes elles per inundació de la calçada, i la C43 a Benifallet per esllavissades.
0: Protecció Civil envia un missatge d'alerta per pluges intenses al Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i també la Terra Alta. Es demana als ciutadans que no s'acostin a les zones inundables. Els bombers han atès una desena de serveis a les Terres de l'Ebre i a Xerta. Han hagut d'assistir alguns passatgers de cotxes que s'han quedat atrapats. Aquesta tarda hi ha una nova reunió del CECAT per actualitzar les previsions. El jutge Llarena retira l'ordre de detenció contra l'expresident Puigdemont, que podria tornar a Catalunya sense ser detingut. Ha mogut fitxa 40 minuts després que el Constitucional hagi ordenat al Suprem que apliqui l'amnistia als líders de l'1 d'octubre. L'entorn de Puigdemont insisteix que no tornarà fins que se li apliqui l'oblit judicial. Doncs bé, Carles Puigdemont es compromet a tornar a Catalunya amb un sentit polític al servei del país i no d'un partit polític. En una declaració des de Waterloo, l'expresident ha assegurat que en termes de la relació entre Catalunya i Espanya, avui no s'ha solucionat res. Junts i Esquerra celebren la sentència que obliga el Suprem a aplicar l'amnistia, però avisen que no resol el conflicte polític. Pedro Sánchez defensa l'aval del Constitucional perquè diu que es fomenta la convivència i descarta reunir-se amb Carles Puigdemont quan torni a Catalunya. El govern espanyol podrà tirar endavant el decret d'habitatge que prohibeix els desnonaments i que ha tornat a aprovar després del bloqueig al Congrés. El PNB ha anunciat que hi donarà suport a la Diputació Permanent de la Cambra Baixa, on el vot de Junts no és decisiu. En canvi, els nacionalistes bascos tombaran el segon decret, el dels lloguers indefinits. La Comissió Europea planteja suspendre el dret de vot dels seus nous membres si no respecten els valors de la Unió. És una de les mesures que proposa Brussel·les per agilitzar l'ampliació de la Unió Europea, que pretén incorporar Montenegro, Moldàvia, Albània i Ucraïna els pròxims anys. El Circ Cric celebra la 13a edició del Festival Internacional de Pallasses amb referents com Pepa Plana, la suïssa Gardi Hutter o la veterana basco-francesa Iman Lizarazu. La cita reunirà artistes de diferents generacions i també de tot el món a Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera del 19 fins al 25 d'octubre.
2: Esports. Aquest vespre es juguen els últims 10 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaca el Croàcia-Espanya a partir de 3:15, però també avui es disputen l'Anglaterra-República Txeca i l'Escòcia-Eslovènia. Avui debuten el Joventut i el Girona en competició europea de bàsquet. La penya rep el Herzliya d'Israel a 8:45 a la Champions League. Mentrestant, a Fontdejau, el bàsquet Girona s'enfronta al Dinamo de Bucarest a 7:45 a l'Europa Cup. I també l'agenda del dia, la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol, a 8:45, Granollers-Buzău de Romania, i a la Champions tenim en joc el debut del Sabadell a la Champions masculina, s'enfronta al Jadran de Montenegro, i a punt d'arribar al final del segon quart, 9-7 està perdent l'equip vallesà.
0: I ens falta el temps durant les pròximes...
3: Escolta'ns per internet i amb qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 81%.

0: Les 8 de la tarda, esteu escoltant 3CAT Info. A aquesta hora podem anar cap al Departament d'Interior, on allà s'està fent una compareixença de premsa. Compareixerà la consellera d'Interior, Núria Parlon, per informar. S'amplia l'alerta per pluja intensa a gairebé tot el litoral de Catalunya. Protecció Civil, de fet, demana molta precaució i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores. Comença aquesta compareixença de la consellera, la sentim en directe.
1: Durant tota aquesta tarda m'acompanyen aquí als faristols el cap de l'àrea de predicció del Meteocat, la subdirectora de Protecció Civil i el cap del cos de bombers, i en primera línia doncs, el conjunt d'agències que treballen habitualment en el marc de la gestió de les diferents emergències, el subdirector del 112, a Direcció Mèdica de SEM, i també doncs, el subinspector de Mossos d'Esquadra i l'inspector, en aquest cas també, del cos d'agents rurals, així com la directora del Meteocat, la directora de Protecció Civil i el director del Servei Català de Trànsit, que hem estat tots just ara, i la directora de Bombers, tots just ara treballant en la informació que us facilitarem. Continuem amb situació d'emergència del pla Inuncat. Aquesta tarda el servei del Meteocat ha fet un avís d'observació a les 17:37 que afectava a un total de comarques que són Baix Ebre, Terra Alta, Baix Camp i Ribera d'Ebre, que estaven en un 6 de 6 pel volum de pluja. Aquest avís observat ha fet que enviéssim a la població una S-alert a les 17:46, 9 minuts després, el temps per poder fer l'avís. Amb la coordinació que fem amb el món local ja hem detectat diferents incidències, entre elles les que han afectat especialment a la A7 i a la C12, on bombers han fet un volum de rescats, de 18 rescats a la zona de Xerta, 18 salvaments, 2 a Vandellòs i 2 persones més a Cambrils. Per altra banda, en relació a les carreteres que s'han vist afectades, la C43 ja l'hem pogut recuperar, la C7 també ja l'hem pogut recuperar, i continua afectada per inundació la C12, que a hores d'ara doncs no encara té inundacions com acabo de dir. Posteriorment, ja amb l'avís de situació meteorològica que ens ha facilitat el Meteocat, hem vist doncs que l'afectació era també a altres comarques, totes elles del litoral i del prelitoral també, que ens deixen veure doncs una probabilitat de pluges intenses molt grans a Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Tarragona i Baix Penedès, que també han rebut una S-alert, i tota la zona de Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme i la Selva i Gironès, que també han rebut una S-alert entre a les 7 i 5 de la tarda per informar-li a la població que tindrien pluges torrencials, que sobretot evitessin les zones que són clarament inundables, barrancs i rieres, i especialment que poguessin doncs avançar la seva mobilitat en els casos que fos possible, o bé, si estava plovent molt, doncs no iniciar mobilitat per protegir-se de la millor manera. Aquest episodi està previst que pugui durar fins a les 12 o 2 de la matinada, amb diferent intensitat en el conjunt de comarques que us hem avançat. Estem en contacte amb els diferents serveis d'emergències, policies locals, des del Servei Català de Trànsit i Mossos d'Esquadra, des del Civicat, s'està fent la gestió de les afectacions d'aquestes vies que hem comentat. També s'està fent...
2: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
3: La teva veu, la teva ràdio.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 88%.

0: sota la matica aquesta. Saps, aquelles, un dia ja veuràs. Un dia que et porti tu genís allà al poble, ja veuràs. Et senten allà, et donen un quilo de mango i vamos, quedes aplatanat després.
1: Informació, proximitat, música.
2: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 92%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica, i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu, 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: Finalitzem l'espai musical 35 de jazz.
1: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La banda sonora.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 95%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 96%.